0: cue i neteja ja els barrancs i rius de cara a la temporada de pluges de la tardor. La federació assegura que hi ha preocupació entre molts ajuntaments. Precisament, la Unió Llauradora xifra en més de 14 milions d'euros els danys al camp pels esclafits de dijous passat a la Ribera, amb vixes tempestes fortíssimes, recordaran. L'organització agrària parla de més de 6.500 hectàrees afectades.
1: Hectàrees, sobretot, de cítrics i de caqui, però el vent va provocar també danys importants en alguns hivernacles i altres estructures agràries. Carles Peris és el secretari general de la Unió Llauradora.
2: El principal cultiu afectat és el caqui i cítrics i hortalisses en menor mesura i també alguna infraestructura agrària d'hivernacles. Des de l'organització proposem a Enesa i Agroseguro adelantar fins a l'1 d'agost l'inici de les garanties per adversitats climàtiques, incloent el vent, i que la conselleria també habiliti ajudes per al sector.
0: I del camp i la muntanya a la platja, perquè la Generalitat ha presentat avui el projecte pilot Ocean Watcher, que permetrà obtindre informació més ràpida, precisa i completa sobre l'estat de les aigües i reforçar així la capacitat de detecció precoç davant possibles episodis de contaminació. Andreina Pietri.
3: El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha explicat esta tecnologia valenciana que incorpora drons, càmeres hiperespectrals, intel·ligència artificial i treballs de validació sobre el terreny per a millorar la gestió ambiental i protegir els nostres ecosistemes aquàtics.
4: Que tenim, ja dic, grans talents, empreses de molt de talent en la comunitat, i és una llàstima no aprofitar-ho en casa, no? Perquè són moltes mostres, són 5.000 mostres a l'any les que fem, 260 punts de control, que és fonamental. Volem mantindre aquest lideratge en seguretat en les nostres platges i això contribueix a aquest fi.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: És ara la 1:55. La patronal hotelera valenciana Osbec quantifica avui els efectes que podria tindre la no continuïtat del programa de l'Imserso a casa nostra. 15.000 llocs de treball estarien en joc i el sector turístic perdria més de 150 milions d'euros en facturació, Alejandra, que deixaria de rebre.
1: La directora executiva d'Osbec, Maite García, alerta d'un possible efecte desert i demana al Ministeri de Consum una revisió de les actuals condicions d'aquest programa que la patronal considera fonamental, sobretot per als hotels menuts i en temporada baixa.
6: El programa paga entre 26 y 30 euros por persona y día, mientras que los costes reales de producción alcanzan ya más de los 35 euros. Además de amenazar la viabilidad de los hoteles en temporada baja, Osbec exige una revisión urgente de estas tarifas para asegurar la supervivencia del programa social.
0: Nou enfrontament entre el govern central i la Diputació d'Alacant per la segona pista per a l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández. El ministre Òscar Puente, del Partit Socialista, torna a negar de nou ixa segona pista i, en resposta, el president de la Diputació d'Alacant, del PP, acusa l'executiu de continuar menyspreant Alacant. Onda Cero Elx, no apanyos.
7: Per al ministre Òscar Puente, eixa segona pista no té sentit, perquè les necessitats de l'aeroport són unes altres.
8: El tema de la segunda pista en Alicante, afortunadamente, ya se ha abandonado, ¿no? Porque no tiene sentido. El crecimiento de Alicante como aeropuerto ahora mismo necesita terminal y necesita calles de maniobra, necesita fingers, no necesita más pista.
7: L'argument del govern central el ha rebatut immediatament el president de la Diputació d'Alacant, qui ha defès que la segona pista que es demana és primordial per a la competitivitat de l'aeroport de la província. Escolten ara a Toni Pérez, president de la Diputació d'Alacant.
9: Parece que reiteran mantener a Alicante en ese abandono, en ese ninguneo, en cuanto a la inversión, y ahora parece que pues deja a un lado no solo la segunda pista, sino también la conexión ferroviaria del aeropuerto con el resto de la provincia.
7: El president de la Diputació d'Alacant ha considerat la segona pista en l'aeroport Alacant Elx com un projecte estratègic.
0: Els delictes i els ciberdelictes han caigut un 10% durant l'últim any a Torrevella. És part del balanç que ha fet este matí la Guàrdia Civil de Torrevella, reivindicant el poder del treball preventiu dels cossos i forces de seguretat en un municipi que, a més ara en estiu, multiplica la seva població. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: El subdelegado ha dicho que el tiempo medio de respuesta ante las incidencias comunicadas por los ciudadanos es de 5 minutos, sin quejas o situaciones de malestar por la actuación de las patrullas ante los avisos recibidos. Además, en este periodo, según Manuel Pineda, han descendido los robos con violencia, los robos con fuerza en viviendas o los hurtos.
11: Ha habido una tendencia hacia la baja muy importante. Y esto supone también...